0: Cat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM.
2: Cero.